0: ยิงกรีกมาพูด
1: basikenti nhloko hi vukhale kunene va hlayile swa ku kala swinga hi leswa hlola hini va kone hina ku tlilandzelekano hi ba mavoko hi hlehlela ntshako hi nge sasi Jehovah loko fa hi bekisa mundzuku a hi to tlhela futhi hi va khola ti dzunisi hi xiudiki hi ku sasile khuzini kunene hi ta va hi le khola mundzuku byi xaka tatana.

ku hubusa wena kunjani leswi va xifambi vatsongo va xikolo leswi va ku famba yini.